0: Què tal? Molt bon dia. Començant parlant de successos. Un jove de 27 anys està ferit greu després de caure la mà des de 7 metres d'alçada a la cova de Sa Figuera, borda platges de Conta i Eivissa. Els fets varen ocórrer ahir vespre cap a les 8:10. I d'altra banda, un accident de trànsit aquesta passada mitjanit a la carretera que uneix Manacor i Porto Cristo ha deixat un home mort i dos ferits, un de caràcter greu i l'altre lleu. Dia d'intens trànsit d'avui, 31 d'agost, als aeroports de les Balears, on estan programats 1.475 vols. Són 70 més que el mateix dia del 2025. A Sant Joan destaquen alguns retards, però la situació és de relativa normalitat. Amb alguns dels passatgers hem parlat avui.
1: Me quedava aquí otra setmana i també quedava, todavía. Però bueno, hay que volver a la rutina de siempre.
2: No, ara voy a... ¿A dónde voy a estudiar?
3: Sí, bueno, no nos vamos de vacaciones, nos vamos a ver a nuestros nietos.
1: Dos semanas. Bien. Estuvo, bueno, el tiempo más o menos, pero bien.
3: Una semanita y... semanita no se puede más.
0: I els esports, jornada de descans avui a la Vuelta, que Enric Mas afronta des del lideratge, després de coronar-se ahir amb el mallot vermell. El ciclista Artà va guanyar la novena etapa, que acabava al cim de la Serra d'Aitana, i amplia el seu avantatge com a líder de la general.
4: Hemos disfrutado desde el principio, bueno, desde esta mañana que ya hemos como digerido todo de ayer, pues hemos hablado con el equipo, hemos pasado página y nada, hemos podido ganar hoy.
0: Enric Mas té 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon classificat, Primoz Roglic, i 1 minut i 39 amb el tercer, Félix Gall. Així arribam a les 10 i 6 minuts. Més notícies en una horeta.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Radio Nacional de España. La radio por delante.
6: ¿Algo místico, misterioso?
7: La luna, soy muy fan de ella, de las energías de la luna.
8: Lunáticas. Lo que brilla la luna por la noche y todo el rato mirándolos.
9: Misterio, locura, algo que ver con la luna.
6: La luna y la estrella. Me encanta ver la luna.
8: Lunáticas.
10: Con Mamen Asencio.
8: Te llevamos a la luna.
6: Vamos allá.
8: Y en directo.
10: De martes a viernes a las 2 de la madrugada. La una en

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. Una piscina nova a Mallorca cada 8 hores. És la denúncia que fa Terra Ferida després de contrastar que entre 2015 i 2024 s'han construït a l'illa més de 10.000. Tona Fuster és membre de Terra Ferida.
1: A Mallorca, més o menys en 10 anys, s'han construït més d'11.000 piscines. Això, si feia compte, són 1.200 piscines construïdes cada any, 23 a la setmana o 3 en el dia.
0: A més, el 30% d'aquestes noves piscines s'han edificat a sol rústic. Avui és dilluns 31 d'agost. Víctor Bejarano al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Neus Gil. El govern insisteix que ha posat en marxa mesures de contenció turística.
2: És la reacció del conseller de Turisme, Jaume Bauçà, a la concentració que el passat dissabte va reunir unes 1.000 persones a Palma per demanar que es posi fi a la massificació.
3: Que han duit endavant unes polítiques de límits, unes polítiques de contenció turística. Entenem que hi hagi malestar, no? Com sempre hem entès, en aquest àmbit i en altres que n'hi pugui haver, són totalment respectuosos.
0: Ajornat a dimecres el ple del Consell de Menorca.
2: El govern insular del PP necessita el suport d'un grup de l'oposició per treure endavant la limitació de vehicles i ha donat aquest termini per estudiar les al·legacions presentades pel PSOE. Eduard Ropsi, portaveu socialista.
4: La proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut. Mentre que qualsevol ciutadà de Menorca, de les illes, pel motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcional.
0: Les obres de millora de centres educatius estaran enllestides abans que comenci el curs.
2: És el que diu el conseller d'Educació, Antoni Vera, que també ha parlat sobre les mobilitzacions que preparen les educadores de 0 a 3 anys.
3: Que han duit endavant unes polítiques de límits, unes polítiques de contenció turística. Entenem que hi hagi malestar, no? Com sempre hem entès, en aquest àmbit i en altres que n'hi pugui haver, són totalment respectuosos.
0: Nolívia rebrà una nova teràpia a partir del 9 de setembre.
2: És la nina de 3 anys d'Alcúdia que pateix epidermolisi ampulà, una malaltia minoritària i crònica coneguda popularment com a pell de papallona. Manuela García, consellera de Salut.
5: És una indicació muy precisa, la que està en fitxa tècnica de la medicació, que és que tenga que ser autosòmica recessiva. I en elles és en la que està especialment indicada. Tampoc el tractament està indicat en tot tipus d'herides, o sigui, hay que determinar en què herida se le va a ir poniendo.
0: I parlam ara de titulars d'esports.
2: En ciclisme, Enric Mas diu que Primoz Roglic és el seu gran rival per guanyar la Vuelta. En futbol, victòria del Mallorca 3-0 contra el Ceuta. En bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello disputaran amb Espanya el Mundial que comença divendres. I Jaume Monàs ja és a la segona roda de l'US Open.
0: Anem a conèixer la previsió del temps, Jordi Urios.
6: Bon dia, avui temps estable a les Balears, amb cel poc ennuvolat i potser una mica més de nuvolositat a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 33 graus a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Mahó, 29 a Formentera. Pel que fa al vent, aquesta tarda bufarà del nord-est i de l'est amb brises costaneres. Demà, cel poc ennuvolat al matí, tendint a la tarda a intervals de núvols mitjans i alts, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional acompanyada de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis a la nit, les mínimes no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Palma i Mahó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis, a partir del cap de setmana podrien pujar lleugerament. Pel que fa al vent, demà fluix en general de component est i amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
0: Per tant, pendents també de la situació del temps, en aquest dilluns 31 d'agost, darrer dia del mes, en el que deim adeu a la nostra companya Neus Gil, que ha estat acompanyant-nos durant tots aquests darrers dies. Neus, moltes gràcies i enhorabona pel futur professional.
2: Moltes gràcies.
0: 1:34, ampliarem totes aquestes notícies a partir de les 2:10. Ara es queden, com sempre, en la ronda territorial.

0: Las personas allí con estos perfiles tan jóvenes y con hijos, yo creo que es una manera también de dar vida a estos barrios.
1: Uns habitatges per a començar una nova vida i tornar a fer barri.
2: Per la mare de successos, un home de 38 anys ha estat detingut a Palma per presumptament haver agredit sexualment una dona.
3: L'individu va anar a casa de la dona per dur a terme uns serveis de llanterneria i en un moment donat la va fregar per darrere amb les seves parts. Després que la dona denunciés el fet, l'home va ser detingut i va passar a disposició judicial el passat divendres. Posteriorment va quedar en llibertat.
2: A més, un home ha mort i altres dos han resultat ferits greu i lleu després de patir un accident de trànsit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
3: I d'altra banda, la Policia Nacional investiga les causes per les quals dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys varen ser trobades inconscients dissabte vespre a la seva habitació d'un hotel de Palma afectades per intoxicació amb monòxid de carboni.
2: I també us contem que, poc després de les 7:30 del dematí, ha estat interceptada una nova pastera en aigües de Formentera.
3: En concret, a la zona del Pilar de la Mola, hi viatjaven 13 migrants d'origen magrebí per arribar a una illa, la Pitiusa Menor, que des del passat divendres ha rebut ja 5 embarcacions d'aquest tipus amb un total de 89 persones. Totes elles d'origen magrebí, excepte 5 que eren subsaharianes. El recompte es va reprendre després de 9 dies de relativa calma en aigües de Balears quant a l'arribada de pasteres.
2: Per la mare de qüestions educatives, el conseller Antoni Vera assegura que les obres del centre estaran acabades abans de començar les classes.
3: El conseller ho ha afirmat durant una visita a l'IAT Ses Estacions. A més d'aquest centre educatiu, ha assenyalat que aquest pròxim curs també posaran en funcionament les ampliacions de l'IAT de Sant Marçal, a Pòrtol, el Marc Ferrer, a Formentera, a més d'inaugurar el nou centre integrat de formació professional a Menorca. Entre d'altres reformes i ampliacions, obres per valor de 85 milions d'euros que diu arribaran a temps.
4: En principi, les obres van bé i de vegades hem tingut sai de que no arribaven per ventura qualque intervenció a qualque centre. Ara, per exemple, sí que vos dic que et sei la Soledat, que no té menjador escolar i no estarà operatiu fins a la millor per ventura el mes d'octubre. En aquest cas, sí, però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
3: A més d'això, el conseller ha estat demanat per la situació de vaga de les educadores 03. Vera diu que respecta el dret a vaga i de reivindicació, però recorda que el govern ha fet feina per solucionar aquesta situació amb un calendari per posar en marxa un decret de mínims, la sol·licitud d'un informe extern per valorar la situació dels centres, una ordre de menjadors escolars 03, entre d'altres mesures.
4: Estan fent feina, els hi han preparat un calendari per fer aquest decret de mínims a elaborar-lo en el si de la mesa 03. El compromís és fer-lo per via d'urgència perquè el mes de març estigui aprovat i estigui en vigor per el curs 27-28. Jo entenc les seves reivindicacions, però nosaltres ja hem posat els fonaments per anar acabant amb les diferències i amb les injustícies.
2: L'oposició també s'ha manifestat sobre aquest darrer tema. Una vintena de batles i regidors d'educació del PSIB s'han concentrat a l'Escoleta Municipal 03 d'Algaida per donar suport a la reivindicació. La batlessa Marga Fullana demana les mateixes condicions que les concertades.
5: Volem la mateixa igualtat que vol donar els governs, la Conselleria d'Educació, per les concertades, no? Després és que ha de suportar un ajuntament per pagar cada mes i que incorpora dins el pressupost municipal és molt elevat i simplement nosaltres volem fer i reivindicar que tinguem les mateixes condicions i els mateixos drets que qualsevol escoleta concertada.
2: La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciat també en aquest cas el comportament del govern.
6: Volen denunciar que el govern de Marga Proens prioritza la privatització de l'ensenyament. El que ha fet ara és prioritzar i a partir de setembre les educadores i les mestres de les escoletes concertades rebran, pagarà la conselleria les seves nòmines, mentre deixa a les escoletes municipals sense aquesta ajuda.
2: 2:23. No, Olivia, la nina de 3 anys d'Alcúdia que pateix epidermòlisi ampul·lar, una malaltia minoritària i crònica coneguda popularment com a pell de papallona, rebrà una nova teràpia a partir del 9 de setembre.
3: És l'única que pot rebre a Balears aquest tractament innovador. Recordem que en tota la comunitat hi ha fins a 20 persones amb aquesta malaltia. Manuela García és la consellera de Salut.
7: Es una indicación muy precisa, la que está en ficha técnica de la medicación, que es que tenga que ser autosómica recesiva. Y en ellas es en las que está especialmente indicada. Tampoco el tratamiento está indicado en todo tipo de heridas, o sea, hay que determinar en qué heridas.